0: 2:40 de la tarde. Ahora sí que sí, es momento de abrir tiempo de tertúlia con Catalina Sirer. Què tal? Benvinguda una vegada més, Catalina, en els nostres estudis.
1: Moltes gràcies, molt bones tardes.
0: I també mos acompanya avui en Tomàs Bordoy. Què tal? Benvingut.
2: Hola, què tal? Bones tardes. Com va, Catalina?
1: Molt bé, Tomàs. I tu? Tot bé, s'estiu?
2: Va bé, va bé.
1: Sí, m'agrada.
2: Molt bé, molt bé.
0: Ja estic... bé, ja s'estiu s'ha acabat.
1: Bé, però no m'ho havien sentit, no m'ho havien sentit en sac que ha acabat l'estiu. Però si ho tenim per la temperatura, fa una calorada. Per tant, l'estiu encara és aquí.
0: Toni Martorell...
2: Fa calor i humitat, fa calor i humitat.
1: Horrorós.
0: I en Toni Martorell també està amb nosaltres. Què tal?
3: Bon dia a tothom. En Tomàs i Caterina també,
1: evidentment. Hola, Toni, com anem?
2: Bon dia, Toni.
3: Com anem? Bon dia, bon any.
0: Avui també és un dia en el que mos toca xerrar, clar que sí, d'aquests problemes, no?, que estem visquent de sa vivenda, d'aquests dos decrets. Tot està molt en l'aire, sa darrera última hora. És que Junts, no?, tindrà aquesta convocatòria, aquesta reunió avui per sa nit, per decidir, no?, què vol fer. Na Catalina ho xerràvem abans. Sabia que Junts ho té molt clar, no, Catalina?
1: Home, ja penso que Junts té molt clar el que vol fer i el que no vol fer. Que ara fan opostaixen d'assemblea per pareixer més democràtics i participatius que ningú, però jo tinc clar que Junts sap molt bé com ho va de fer. I a lo millor les decisions que prengui no seran en clau de vivenda, sinó seran en clau política per de cara a un interès polític d'ajudar o perjudicar manco la majoria que està governant aquest país. Però el problema de vivenda, que és el verdader problema, crec que no l'abordam així com toca, que estan fent junts aquesta assemblea, feim acampades, tal, però no abordam el problema com l'hauríem d'haver abordat, perquè no pot ser que se facin dos decrets a la correguda, sense xerrar tots els dos implicats, sense xerrar tots els parts que tenen un incidenci, corregents, un decret llei, que han de ser després convalidat per Congrés, quan saben que no s'ha de governar d'aquesta manera en decret llei, sinó que s'han de governar en lleis, amb un problema que, quantes tertúlies no duen xerrant d'aquest problema? Un problema que no ha sorgit ara, és un problema que amb aquest 8 anys de govern a nivell nacional, un govern d'en Pedro Sánchez ja s'havia d'haver abordat amb mesures concretes, clares i que fossin efectives per a la ciutadania que pateix aquesta situació.
0: Tomàs, també és vera que xerràvem d'aquest caos, no?, que dona la sensació que està impetint ara mateix amb aquestes negociacions. No sé si, de fet, ja estem un poc acostumats, no?, amb aquest govern.
2: Bueno, tant de caos que ni siquiera la ministra sap el que ha aprovat. I això és el millor
0: exemple. Duia un cacau l'altre dia, va dir.
1: No sap ni que és un fondo buitre.
2: Brutal, un cacau brutal, perquè a més confon un fondo buitre amb una petita i mitjana empresa que té, un pis per llogar, no? I que, curiosament, aquest fondo que ella diu que és un buitre té un pis i ella, m'apareix que té tres pisos, dues places de pàrquing, un traster i una altra vivenda i, a més, a la declaració de renta se declara rentista. Vull dir, jo sincerament al·lucino, no? Sempre s'ha dit que en democràcia no hi ha pitjor mesura que legislar en calent. I el govern, clar, ha volgut sortir del pas del número de na Mari Carmen amb un decret que ha batiat en el seu nom i que suposa, crec jo, una punyalada trapera en els petits propietaris.
0: Tomàs, pareix que t'han perdut, però tot d'una tornarem a connectar perquè mos expliquis aquesta reflexió. Tomàs?
2: Sí, som aquí. Sí,
0: és aquí.
2: A on m'heu perdut? Perquè ja no sé... On,
1: una punyalada trapera en els petits propietaris.
2: Exacte, perfecte. Una punyalada trapera pues, en els propietaris, perquè està claríssim que a partir d'ara, pues, de fet, avui mateix, en el portal Idealista ja s'han donat de baixa 4.000 pisos de lloguer. Llavors, jo el que no sé el que pretén en Sánchez, llevat de tensionar encara més la situació. Jo ja me pensava que en el cas de Ceuta havíem arribat a un extrem que dius no pot ser mai que això ho millori. Pues ara va estar millorant en els dos decrets de Mari Carmen, precisament per salvar una situació que ell té fatal en els seus,

el seu propi socis. Jo crec que dels dos decrets s'aprovarà el primer i, evidentment, el decret que va dur Podemos, que va dur Podemos, millor dit, en el Consell de Ministres, està claríssim que no se

0: aquests dos decrets per a Balears?
1: Bé, jo no soc un expert en tema d'habitatge. Si fos un expert em dedicaria a això i no dediques a fer molta de feina i a intentar comentar-se l'actualitat. Jo estic estorat del moment polític en què vivim i de l'autèntic desgavell i en el final amb aquest i me llepes capell i feliciten en Pedro Sánchez per la seva habilitat política de ja no seran de Ceuta, ni de Sabana, ni del Germà, ni d'un problema gros que és que està pujant la inflació, que està pujant l'Euríbor, que això està afectant a molta gent, i estem xerrant d'una cosa que és un problema que arrossegant des de fa molts anys i que no s'arreglarà ara, evidentment, i que té una altra solució molt senzilla, que és fer cases. Punto. És que no han de ser molt vius. El problema de l'habitatge és un tema d'oferta i demanda, i això va de fer pisos. I és que, lamentablement, el franquisme feia més pisos que la democràcia, i amb això que ningú no m'ho interpreti. Però és que us hauria de fer vergonya veure com un tema tan senzill com és que falten cases, no tenim de llocs de fer cases, perquè mos omplim la boca de protegir el territori i després on hem d'anar a viure, d'acord? I per tant, sembla lògic que si tu estàs donant moltes facilitats perquè la gent que viu un pis no el treguin de fora, la gent que té una casa no el llogarà. Això és que no han de ser molt vius. I que, evidentment, ara s'ha fet un gran massa d'un problema d'una persona que, lamentant la seva situació personal, que com ja sabeu havia s'havien prorrogat dos contractes de son pare primer de setmana després i ella tenia dos anys per sortir en sa llei i en sa mà, és a dir, una persona que ha estat víctima d'una llei, d'acord, lamentant tota la seva situació personal, genera tot aquest desgavell on estic vivint un debat polític totalment estratègic i no de solucions, perquè no se li està donant solucions en el problema de l'habitatge, que repeteix és fer cases. Deixar que la gent que tingui un pis el converteixi en un petit hotel llogant-lo com si fos ell una gran cadena hotelera, no, les cases són per viure, vivienda viene de vivir. I per tant, la gent que té una casa l'hauria de poder llogar en garanties perquè nosaltres hi puguin viure, s'hauria de donar suport que no se converteixi els seus llogaters en uns ocupes, d'acord? I si no hi ha cases, se n'han de fer, i se n'han de fer a bon preu. I aquí a Mallorca, si ens omplim la boca de protegir el territori, tenim un territori limitat, i de facem finques més altes, si és que no hem de ser uns 700. Facem finques de 10 pisos, de 12 pisos, a terrenys, a solars urbans, que hi ha al voltant de Palma, jo no t'ho dic que ho fotem a primera línia de mà, ni de Montserrat Tramuntana, no importa anar a construir una finca a Lluc, però agafem un solar urbà a Palma i facem un barri nou, i facem allà, no sé, 3.000 cases. Veuràs tu com és que tenen un pis ni baixaràs preu, però si això no han de ser molt llestos. És a dir, no entenc per quina punyetera raó mos trobam ara per això que hem de resoldre un problema que arrossegant des de fa anys amb solucions urgents. Sí, sé per què, perquè mentre xerram d'això, vos dedicau a les ràdios i nosaltres aquí a comentar tema de l'habitatge i no xerram de que tenim un país governat per una majoria de partits que no tenen majoria i que no tenen nassos ni tan sols de treure un decret llei. Per tant, un problema tapa un altre i estem en una maniobra de distracció, aprofitant un problema real de molta gent que no té per cases per viure.
2: A jo m'ha cridat l'atenció una cosa, bàsicament, que en el decret que va sortir se nombra es professor a la senyora, a doña Mari Carmen, se personalitzant el tema. Quan tot, i que jo m'ha pareix una injustícia, perquè tots, i ho comentàvem abans de començar, a Palma mateix, ja no vaig a la resta de l'estat espanyol, a Palma mateix, quantes Mari Carmen en noms i llinatges en situacions pitjors, a lo millor que aquesta senyora, a Catalunya hi va haver una mare de família que se va suïcidar perquè la desahuciaven de casa seva i ningú va fer un decret en son noms i llinatges d'aquesta persona. Per tant, quan tu tens la santa barra de governar amb aquest sectarisme, és que no pots esperar gaire d'unes mesures que responguin a l'interès en el bé general i l'interès generalitzat de la ciutadania, perquè tu ho fas específic per una persona determinada, i això m'ha cridat molt l'atenció.
3: A més, Catalina, a més, s'ha de tenir en compte una cosa, que aquest decret Mari Carmen el que fa és, de qualque manera, tractar de passar per damunt l'article 33 de la Constitució, que garantitza el decret a la propietat i a l'herència. Igualment, que curiós també, l'article 38, que és que reconeix el dret a la lliure empresa. És a dir, aquí per una part tenim ministres que posen a parir una petita empresa, una pime,

0: petita perquè fa la seva feina, i uns altres que de qualque manera es posen per damunt amb un decret, fan més vulnerables als propietaris d'habitatges que els volen posar a lloguer. Antoni comentava abans, anem a veure, és a dir, per què no hi ha pisos de lloguer habitual? Per què no hi ha pisos de lloguer tradicional? Perquè els propietaris...
1: Tenen por.
0: És a dir, inseguretat jurídica. Aquesta administració el que ha fet ha estat precisament tot el contrari, ha estat protegir els ocupes i els inquiocupes. Quan tu tens un pis llogat amb una persona que no te paga, estàs una mitja de 2-3 anys per treure-lo en el carrer, i llavors a veure quan t'entregues pis. I això és evident. I a part de la construcció de vivendes, també s'ha de tenir en compte una cosa, que evidentment el govern tant li és. En aquest moment a Espanya hi ha 300.000 vivendes noves que estan pendents de poder-se enxufar a la llum. És a dir, i estan fetes, el que passa que no els aporen a anar a viure, no els, perquè no tenen llum. És a dir, això
1: perquè deu faltar fi d'obra, perquè deu faltar la cèdula d'habitabilitat, que és, això és burocràcia. I això, en aquest moment d'intel·ligència artificial, i llavors tot va tan ràpid, hauria de sepitjar un botó, has acabat l'obra, tot està correcte. I de final d'obra, es compta ja definitius, i s'ha de dur d'habitabilitat, i tot en marxa. Avui ho deia una persona, que val una botella d'aigua a un desert? Una botella d'aigua a un desert té un preu il·limitat. Si tu no és desert, hi ha 1.000 botelles d'aigua, què preu de les botelles d'aigua? Serà molt més assequible. I d'això és el mateix.
2: El problema també de... Toni, endavant.
3: No, deia que tot plegat estem davant situacions totalment absurdes. És a dir, hi ha una demagògia que fa poc. Fons de buitre. Saps que en el diccionari que és un fons de buitre? És una etiqueta que li ha enroscat qualcú, però el fons de buitre...
1: Que no és el mateix que un gran tenedor, un fons de buitre, eh? Un gran tenedor no és un fons de buitre, i un fons de buitre no és un gran tenedor.
3: Bueno, el fons de buitre, jo ara no sé si has de manicar-me, però em puc imaginar, tots coneixem casos, de que per ventura podria passar que qualcú té un pis heredat, i aquest pis heredat resulta que té una persona que viu allà, un llogater, que s'està subrogant els contractes de fa no sé quant de segles i paga una pixarada xerrant manicla. I el propi propietari que recull el fruit d'any d'estalviar de la família està cobrant un no res d'un lloguer i té la possibilitat de rendibilitzar això, perquè potser també necessita topes per viure aquesta persona que ha heretat. És a dir, estem pensant que el propietari és una persona que està forrada, i a vegades hi ha gent que s'ha hagut d'endeutar per poder-se fer càrrec d'una herència o el que faltava d'una hipoteca, o, no sé, o posem un altre cas, una persona jove que s'ha comprat en el seu moment un pis, s'ajunta amb una altra parella, se'n van a viure plegats i posa una de les dues cases a llogar. Bueno, resulta que aquest criteri de la gent de Podem o de Sumar se converteix en el que tira la paguita. Però què paguita ni què paguita? Està intentant rentabilitzar una inversió que va fer en el seu dia perquè va estalviar. I hi havia gent que potser malgastava els topes d'una altra manera, i gent que els ha destinat a comprar-se un habitatge. I aquest un habitatge i el lloc un altre s'ha de convertir en algú que li està robant els topes en el seu llogater, que ho ha hagut de sentir això. I escolta, va, això està ple de coses que no tenen ni cant ni peus. Està indemonitzant els propietaris quan tenen tot el seu dret a rentabilitzar una inversió, amb uns termes clars. Però és que, clar, si resulta que no hi ha oferta, hi ha una demanda enorme, doncs puja el preu, s'haurà de cercar un equilibri. I tot plegat, no hi ha res que tingui sentit. És a dir, ni arreglarem el problema, i aquí el que està intentant la classe política és veure en qui li passa el mort del problema que tenim, quan no se seuen a arreglar-lo.
2: Però és un dels problemes també, quan xerren de la congelació, no?, dels lloguers, a mi m'apareix, bé, complicat, que se puguin congelar ara mateix com estan els preus aquí a Balears. No sé si servirà de molt, perquè ja està la gent pagant fins a 1.800 euros.
0: Però és que ara passarà tot el contrari. És que el problema que hi haurà ara és que els pocs pisos que hi havia de lloguer se retiraran del mercat.
1: Clar.
0: Precisament per l'aprovació d'aquest decret que se pot dur a terme demà. Això és el mal. I què passa aquí? Que en el final, el propietari només té dues solucions, o bé vendre o bé dedicar-se en el lloguer vacacional, que precisament és la causa més important de la manca de lloguer tradicional.

0: És que, blanco i en botella. És que no hi ha cap decisió que estigui vinculada a la política de vivenda d'aquest govern que hagi, de qualque manera, facilitat ni la propietat ni el lloguer. Perquè, en definitiva, 8 anys de govern d'en Sánchez, què han fet? Pues que s'ha pujat un 45% el preu del lloguer i, evidentment, el preu de la vivenda s'ha pujat molt bé. Quina solució ha tingut per la gent, per ciutadans, lo de, vore recordar, les zones tensionades? Les zones tensionades no ha servit absolutament per res, llevat de que el cas de Catalunya, per exemple, els lloguers han tingut la pujada més alta de tot Espanya i ara encara mos volen donar lliçons.
1: Catalina, també xerràvem abans d'aquests problemes que tenim a l'hora de construir vivenda pública. L'altre dia els promotors, per exemple, de Balears, mos comentàvem que s'atasca la cosa en els ajuntaments per falta de mitjans. Això també és un altre problema que hauríem d'abordar.
2: Clar, i un problema gros. Jo me recordo, ara xerrant de vivenda, jo penso, ara faré un... Parell que vull fer propaganda de meu. No vull fer propaganda de meu, però ja en el 2003, quan van arribar a l'Ajuntament de Palma, ja varen fer una regidoria, un tinent de balda, en Pepe Sierra, que era el regidor de vivenda. Una regidoria específica de vivenda fa 23 anys, perquè ja intuïen que hi havia una problemàtica ciutat de manca de vivenda. I tu, si no podies, si no tenien pressupost per construir, havien de fer fórmules innovadores. I una era d'elles, la famosa clàusula de suelo. Solars municipals, donen-los un promotor privat, que dugués endavant s'obre, construís i explotàs durant 20-25 anys, estem que fos necessari per amortitzar la seva inversió, aquell pisos a un preu de lloguer assequible, o sigui, com un preu de lloguer social. I llavors aquell pisos retornaria a l'Ajuntament. Bueno, això són fórmules que no s'han d'inventar. Ara fa 23 anys que ja xerraven d'això i ja varen fer això a Palma, a la gerreria de vores, a plaça del Quadrado, i se va posar en marxa i va funcionar perfectament. Hi ha moltes parelles de gent joves i en el local de baix s'hi van posar molts de negocis que varen funcionar. Aquestes fórmules s'han posat en marxa i s'han de seguir utilitzant. El problema està ben diagnosticat i ben dit tot tres aquí. Ve gent, vull dir, nosaltres creixem més o menys en població, però ve molta de gent de fora, tenim una immigració, que se senten aquí, són uns 500.000 cada any. Aquesta gent també requereix un lloc allà on viure, i per tant, què falta? Vivenda. I doncs, si no n'hi ha, o se que hi ha, han de fer atractiu que se posin al mercat, i si no n'hi ha, s'ha de construir. És que no hi ha més remei que això, vull dir, el problema està ben diagnosticat. Ara, les fórmules per posar solució en aquesta qüestió no se posen per part dels governs corresponents.
1: Però és que costa posar-se d'acord, sobretot per part del govern d'Espanya, i també estarem molt pendents avui d'aquesta reunió de Junts, com acaba, no? Què farà? No, Catalina ho té claríssim.
2: Ja ho saben perfectament, sí. Jo crec que ho sap ben, Puigdemont, el que ha de dir els seus, el que han de fer.
1: Però estarem pendents i ho contarem, i veure aquí també a Balears com afectarà, com afectaria també. Demà farem tot l'anàlisi i sobretot també què passa en el Congrés. Així que moltes gràcies a tots tres per acompanyar-nos avui a Illes Balears La Onda, Catalina Cider, Tomàs Bordoi i Toni Martorell, i fins la pròxima, que espero que sigui prest.
2: Un beso a tots.
0: Gràcies a tots.
2: Una abraçada.
0: Una ferrada.
3: Adéu.
1: Llegamos así a las 3 de la tarde, vamos ahora con el resumen del día en 3 minutos que acerca el equipo de informativos de esta casa, y nosotros volveremos mañana a las 2:30 a la sintonía de Onda Cero. Les esperamos, pasen una feliz tarde.